tsa di samsam itu ba re tsahlana itlhatswe re a ditabeng ha o fihla ka khotla o khantsa lengwe la o feta ditaba.